0: a vivir, que son dos días.
1: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos
0: el 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
2: y hasta de escuchar la radio.
0: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
3: Y estos días proliferan los
4: buenos días, soy Carlos Francino.
0: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
5: Colabora Renfe.
6: La SER, el sonido de la vida.
7: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
8: Alfaro se publicó en 1927. Es una novela extraordinaria que cuenta con un argumento mínimo cosas esenciales y está escrita de una forma brillante, con ese flujo de conciencia que permite que entremos en los pensamientos de cada personaje. La revista Time la ha incluido en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa. Léanla, háganse ese favor.
9: Pues claro, siempre que mañana haga bueno, dijo la señora Ramsay, pero tendréis que levantaros al despuntar el día, añadió.
10: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
24: Prendreu tots mal.
22: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
13: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I sopem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
25: Amb Renault Captur EcoGE al GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
26: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
27: Estàs feta d'aigua, quasi te'n escapes.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
28: Bon dia, diumenge 20 de setembre, últim diumenge d'estiu. Núria Sarau, bon dia.
29: Hola, molt bon dia. La jornada que tenim per davant aquest últim diumenge d'estiu ve marcada per tranquil·litat. El sol serà el clar protagonista i les temperatures s'aniran enfilant i avui es podran superar els 30 graus. Màximes que es mouran entre els 28 i 32 graus i demà seguiran pujant i de fet demà dilluns podríem arribar fins i tot fins als 35. Avui al cel parlarem d'una jornada tranquil·la amb sol a tot estirar. Tindrem algun núvol de tipus alt que anirà passejant-se, però en general molta tranquil·litat, així que el temps acompanya per fer qualsevol activitat a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir. Les temperatures ara mateix van des dels 11 graus a Girona, 14 a Lleida, 19 a Tarragona i 22 a Barcelona.
28: Repassem ara l'actualitat informativa. Carles Puigdemont assegura que quan torni a Catalunya recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. En una entrevista publicada avui al diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que fa temps que pensa en l'estratègia a seguir i que l'executarà sempre que els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Feia més d'un any que el líder de Junts no concedia una entrevista.
30: I try to be in contact with my team, with the people, in order to understand exactly what is going on in Catalonia. But I know
28: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en l'inici del nou curs polític. El president socialista participarà aquest migdia a la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, mentre que el líder dels populars ha escollit Badalona per celebrar-hi un acte amb Xavier García Albiol. I encara en plena política, Esquerra Republicana ha tancat la investigació sobre qui hi havia darrere dels cartells satírics contra Pasqual i Ernest Maragall per l'Alzheimer de l'expresident. L'informe final apunta 4 exmilitants, els quals ja no es pot sancionar. El partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i també a la ciutadania. L'informe intern d'Esquerra apunta Sergi Sabrià i Marc Colomer, exvicesecretaris de comunicació del partit, com a responsables dels cartells. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat 48 hores a l'empresa encarregada de les traduccions al Tribunal Superior de Justícia perquè s'expliqui per què no va poder garantir que el judici de Roger Espanyol es fes en català.
1: Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
28: Tot plegat arran de la sessió de dijous del judici en què dues intèrprets del català al castellà tenien moltíssimes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC. Més coses, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la de Nova York. És el principal anunci que ha fet l'alcalde de la capital catalana des de Nova York, on està de viatge oficial per assistir a la trobada internacional Urban 20.
2: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
28: Publicitat i tornem.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Ens ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
25: Tendreu tots mal.
22: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Ens ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
16: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
28: Minuts i seran les 9 del matí. Torna a revifar el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat després de l'anunci del govern espanyol per invertir en la infraestructura. Més de 200 entitats es manifestaran aquest migdia a Barcelona per protestar contra el projecte. Sota el lema Ni ara ni mai, els organitzadors han fet una crida a participar-hi, Ferran Dalmau.
6: Entitats socials i ambientals i sindicats sortiran des de la Cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 12 del migdia. En total s'han organitzat més d'una desena de columnes per arribar-hi a peu, amb metro, amb tren o fins i tot amb tractor. Els organitzadors asseguren que el moment de la protesta és clau perquè arriba després que el govern de l'Estat hagi donat llum verda aquesta setmana al primer pas per fer realitat el projecte d'ampliació del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'AENA fins al 2031 que inclou de destinar més de 1.700 milions a l'aeroport de Barcelona.
28: En aquest context, davant el rècord de turistes que cada any arriben a Catalunya, des de la Diputació de Barcelona reclamen poder gestionar aquest fenomen. La principal proposta és desestacionalitzar-lo. Soledad Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
7: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió.
0: el focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
28: En educació, la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya, on els mestres havien de decidir com es manifestaran aquest inici de curs, ha acabat amb poques concrecions. Per ara, no han decidit quin serà el calendari de mobilitzacions. Cinta Díaz n'és la portaveu.
7: Aquest inici de curs ha començat igual o pitjor que l'anterior. Per això, les assemblees i els sindicats en lluita hem començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
28: I dels esports, el Barça ha dormit a 6 punts del Real Madrid, que s'enfronta aquesta tarda a l'Atlètic en el derbi madrileny. Els de Hansi Flick han tancat un inici de la Lliga perfecta. Abans de l'aturada de seleccions sumen 21 dels 21 punts possibles.
8: Pilota per Rafinha.
28: La narració de l'últim gol del Barça en el partit d'ahir contra el Sevilla, gol de Rafinha, que va capgirar el marcador amb un hat-trick. En bàsquet, a les 7 del vespre, a 6 a Joventut Barça, en la Supercopa Endesa, a l'Olímpic de Badalona. I avui acabarem amb música.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER
1: Ciudad de Verga.
2: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
1: Karate Verga.
2: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
3: Entonces... Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes, cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
3: Aconseguirem ser virals?
4: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
5: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
4: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
7: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Quina sort tenir-te a prop.
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Radio Barcelona. Cadena SER.
2: Obrim IKEA Badalona i IKEA Sabadell el 24 de setembre. I aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser IKEA Family i molt més. Consulta el nostre horari a ikea.es/ca. T'hi esperem.
3: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
7: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Això és el bo de tot. I la tia deia, no és que estigui assegut amb el butaque i em diguin coses maques. No, és que sóc jo que estic allà treballant, suant la cansalada, i vinc a fondre-li, i llavors aquest... Però bueno, això ha sigut una proposta del Toni Casares, que li vaig proposar de
1: director
0: fer...
1: Director de la sala?
0: Sí, director de la sala Beckett. I li vaig anar a vendre una moto, perquè els actors també hem de vendre motos, de tant en tant, no només hem de fer espectacles, sinó vendre la moto, a veure si algú la compra. I li vam presentar per fer La mort a Venècia, el Tomàs Mann, amb una versió amb el Via Parcerissa, que és un director jove amb el qual ja hem treballat anteriorment amb el Pasolini. I aleshores ella s'ho va escoltar molt atentament, i al cap d'uns dies em truca i em diu, mira, allò no ho farem, però et proposo fer aquest cicle.
1: A canvi,
0: et proposa fer el cicle.
1: Seràs el protagonista.
0: Sí, de moment vaig quedar una mica bocabadat, així, sense paraules, sense d'això. Però, bueno, al final, les raons eren aquestes, que buscava una mica un perfil diferent, i jo crec que és una gran idea, això de trobar, d'obrir aquest canal. Jo crec que serà una cosa que continuarà.
1: Exacte.
0: Jo no m'ho he dit, però penso que continuarà.
1: Tant de bo continuï a la Beckett o altres llocs, sí.
0: Clar, i tindrà aquesta cosa de reconèixer el treball dels intèrprets, que no només ens que dediquem a fer la nostra feina, que és a fer d'actors, sinó que també proporcionem idees, busquem autors, busquem coses, busquem projectes per tirar endavant, que van més enllà, i que aquí ens entronca amb la dramatúrgia i l'autoria, sense que siguem autors ni dramaturgs, ja. Evidentment.
2: Ara anirem amb el primer espectacle que ha inaugurat el cicle, però quines altres tres obres podrem veure?
1: Bé,
2: la de la Cuniller, que citàvem abans, no?
1: El conto cada passa meva sobre la terra, monòleg escrit per la Lluïsa Cuniller, per l'Oriol Genís, expressament per l'Oriol Genís. Es veurem Verbagàlia, aquest muntatge
2: en van
1: parlar
2: Comèdia,
1: en el seu moment, aquest muntatge que són dos monòlegs de la Víctor Català, amb la Paula Blanco, la tieta, i l'Oriol Verbagàlia, dirigits per Albert Arribas. Després veurem d'un muntatge que per mi molt mític, que es va veure a la Beca de Gràcia, Vespres de la Beata Verge, de l'Antonio Tarantino. Això serà en format lectura.
2: Era allò del pare que feia aquell monòleg amb el cos present del seu fill suïcida? Allò tremendo,
1: Era tremendo. Allò s'havia vist a la Beca de Gràcia, al Bros, a l'Acadèmia, no?
0: A l'Acadèmia, sí.
1: I després... Hi haurà un grec que tancarà el cicle Oriol Genís, que no s'ha dit
2: però
1: encara.
2: Però això s'ha anunciat o no?
1: No, però...
0: Hi ha un broche d'oro.
1: Una cirereta del pastís.
0: És una cirereta. No?
2: Ara t'ha sortit una mica...
0: Està millor.
2: T'ha sortit Andrés Villarrosa.
0: Ha sortit. És la
2: Què ens pots dir, home? Què consistirà?
1: Exclusiva.
0: És un treball amb la Júlia Genís, amb la meva filla.
2: Una tal Júlia Genís.
0: Una tal Júlia Genís, que llavors... emparentem, diguem-ho així, tanquem el cicle, comença el cicle amb Marc Rosic amb el Villarrosa i l'Oriol Genís, i tanquem el cicle amb el Marc Rosic, l'Oriol Genís i la Júlia Genís, no? I d'aquesta manera, diguem-ho així, que fem aquesta mirada cap al futur, que és la Júlia.
2: Però què fareu aquí, pare i filla?
0: El que fem és una... Això no ho dieu a ningú, que no...
1: No ho direm.
2: Toni Casares tenca el transistor. Sí.
0: Vale, ara baixeu el volum. Fem un treball sobre Bertolt Brecht i Corbail, que ens interessen, però són aquests autors que sempre portes a la motxilla, sí. No? A veure quin dia podem fer això, I, bueno, aquesta vegada... sembla que ho farem, no?
2: L'Òpera de Tres Rals no, que aquesta ja està feta,
0: L'Òpera de Tres Rals no,
2: tornat al llibre.
0: Ara que el Marc Rosic s'ha ficat amb l'Òpera de Tres Rals, s'ha ficat amb aquesta cosa, diguem-ne, de traduir aquesta nova versió de l'Òpera de Tres Rals que ha fet la Marta Pazos al llibre i al grec, doncs ara ell també s'hi posarà.
1: Com que té poca feina el Marc Rosic, oi, fa poques coses.
0: No, em sembla que aquesta vegada només tindrà això.
1: Però jo vull dir una cosa.
2: Endavant.
1: Que serà molt bonic veure l'Oriol amb la Júlia Genís, la seva filla, però que... el debut teatral de la Júlia Genís professionalment va ser el Maldà, amb aquell espectacle que es deia Cabaret Protocol, de l'Helena Tornero, dirigit per l'Ester Nadal, que també hi havia l'Òscar Matxancós, pianista, i allà va ser el debut de la Júlia, no? Que era molt jove, llavors.
0: I, a més, no feia una cosa fàcil, perquè la Júlia la fèiem estar d'espectadora. Som tan moderns que fèiem aquestes coses.
1: Molt moderns.
0: Tu et poses d'espectadora.
1: Tota l'obra.
0: I et sona el mòbil. Nosaltres et fotrem una bronca, perquè estem a l'escenari i direm, ostres, per favor, però que no saps que s'ha de tancar el mòbil, noia. Llavors tu has de fer que t'agobies molt i que estàs molt allà amb això. Bueno, i al cap d'una estona, quan els vells de l'escenari ens encallàvem, llavors sortia ella i feia un monòleg i deia, és que n'estic cansada que us queixeu, estic cansada de les vostres queixes, estic cansada d'això. Feia un monòleg i, clar, no era fàcil això, però en aquell moment era trencar la quarta paret, entrar a escena i agafar el protagonisme de l'escena. Bueno, allà va ser una cosa...
1: I devia tenir la Júlia 18 anys, o així, o no
0: sé. Sí, estava a l'institut.
2: tornarem a parlar de

0: pasa.
1: ¿Qué fue? ¿Qué fue?
0: Se sigue juzgando sus trajes. Si aún va forrado en la mesa.
2: No sé, no sé.
3: Heu d'anar a veure l'Andrés Villarosa si es presenta. Si es presenta a la sala. Exacte.
4: Tot això va començar, o sigui, amb un cantant de la teva família que portava perruquí. Això és veritat?
5: Sí, sí. Un dia la meva mare em diu, mira, el Xupi, que era un senyor.
3: Ja
5: que
3: comença
5: a més, el seu fill encara, encara és músic i encara toca coses, no?
3: El Xupi?
5: Sí, sí, el Xupi. El Xupi era un cantant d'orquestra, que tenia una orquestra i tocava. Llavors un dia em va dir, el Xupi porta perruquí. I vaig dir, ostres, això del perruquí em va quedar gravat, això del perruquí.
6: És que s'ha perdut molt el perruquí, eh?
5: Clar, que sí.
3: Tots em dic que per sort.
6: Tots van a Turquia ara.
4: Deixem-ho, deixem-lo, no?
5: A veure, el perruquí té una història, perdona que faci una digressió. La perruqueria Santos és especialista en perruquins. No sé si ho sabeu, això.
6: No. El Toni Santos, que treballa fent els cabells, els perruques de la majoria d'espectacles de Catalunya. Toni Santos.
5: Doncs ell, quan estaven al carrer Santana, i ara que estan al carrer, que no me'n recordo com es diu, han canviat de carrer perquè no podien pagar el lloguer, perquè són les que passen a Barcelona, que han de canviar de lloc. Doncs aleshores tenia un apartat amb unes cortines que es tancaven i la gent que portava perruquins discretament obrien la cortina, tancaven la cortina, li treien el perruquí, es quedava com es quedava. I llavors li deixaven el perruquí, li tornaven a col·locar, perdó, li tornaven a col·locar, i això era una cosa de discreció absoluta.
3: Ah, sí, no? El Xupi anava aquí, el Xupi?
5: I el Xupi no anava aquí, però el Xupi portava perruquí. No? I llavors, resulta que, clar, això del perruquí vaig pensar, ostres, això és molt maco, no? Perquè un cantant amb perruquí, tot va començar a partir d'aquí, amb això. I llavors vaig pensar, home, les americanes brillants, aquestes coses, fer un personatge que fos això, amb bigot i postí, amb patilles, tot postís al perruquí, i llavors quan el teníem ja muntat vaig dir, me'n vaig a la Bodega Bohèmia, és a dir, que a la Bodega Bohèmia si puc anar a treballar uns quants dies en allà, no?
3: Explica-li a Clàudia Arcarons,
6: que és molt jove, la Clàudia.
3: Sí, què era la Bodega
4: Bohèmia?
5: La Bodega Bohèmia
3: sempre
5: estava...
3: fa servir de frontón, eh? Oh, ja em perdonaràs, Clàudia.
4: Ui, aguantom.
3: Explica-li les Clàudies Arcarons de l'audiència, no? La gent de 20 i pocs anys.
5: La Bodega Bohèmia està al carrer Lancaster, que és una travessia del carrer Nou de la Rambla.
3: Barri xino.
5: Barri xino, absolut. I aleshores estava allà entrant a la dreta, hi havia un senyor a la porta que deia, entren, passen. No era un tuguri, un xiringuito, realment un xiringuito. Entraves a dintre, hi havia un mirall. Llavors hi havia un senyor que tocava el piano, que estava sempre d'esquena al públic.
4: En perruquí era... o sense?
5: Sense perruquí. Perfecte. Que era l'únic que no portava perruquí. Que ara no recordaré com es deia.
6: L'únic de tot el local que no portava perruquí.
5: M'agradaria recordar com es deia.
6: Bueno, ja et vindrà.
5: Llavors, aquest senyor tocava el piano d'esquena al públic, absolutament d'esquena. I llavors, allà sortien gent que havien sigut cantants, o havien sigut gent que tota la seva vida, la seva afició, era cantar i anaven a les varietats, i simplement que anaven allà a cantar, no? I aleshores hi havia com una ronda de cantants, un darrere l'altre. Hi havien tres passis, començaven a les 8 del vespre o així, el primer passi, que era el més avorrit perquè tampoc hi havia tant de xou, un que començava sobre les 10, m'imagino, i l'altre començava a les 12 o alguna cosa així. Bueno, llavors hi havia tres passades. Tu anaves passant per tot això, no? Arribaves allà a les 8 del vespre, et reclames, et vesties, i començaven els passis. Quan acabava una roda, començava la segona roda i la tercera roda. La gent sopaven allà, els que cantàvem, sopàvem allà, després ens preparàvem pel segon pas i el tercer passi. I a això s'acabava la matinada. Feia una calor espantosa.
6: Tothom fumant, evidentment.
5: Tothom fumant, era molt ben local, molt petit, amb tauletes.
6: I això quins anys era, quan tu hi vas actuar?
5: El 91-92, ah. Sí. I llavors la Bodega Bohèmia era un lloc on li havia fama de que la gent anava a enriure-se'n, això ho van dir encara ahir, de la gent que estava actuant. Jo
3: de les velles glòries cabareteres. Sí. No, mira, com les glòries cabareteres, vaja, com el nostres estimades glòries.
5: I tant. Jo discrepo una mica, la gent no anava tan bé, la gent va riure, sí, però ells ja jugaven aquest joc, no? Ja s'acceptava una certa complicitat de tot això. Vull dir, els hi feia tanta il·lusió fer allò que feien, que en el fons allò entrava dintre un lloc que no era una burla descarnada, era un altre tipus de cosa, no? Crec jo, vaja. Bueno, llavors resulta que allà hi havia tota aquesta ferum d'això. Hi havia dues persones que venien de travessi, una el Gil de Lobe i l'altra, tampoc recordaré, l'Andre, com es deia aquell home? Bueno, perdó, ahir no me'n recordo.
6: Bueno, la Gil de Lobe mítica,
5: que va morir fa poc.
3: Sí.
5: I una altra que també feia, que em recordaré el nom també, que feia de travesti, els dos.
6: La Carmen de Mairena no hi havia actuat?
5: Poder sí, més antiga.
6: Però no fixa, no.
5: Quan jo vaig estar-hi, no? I després hi havia el Manolo da Costa, que era un senyor que feia una imitació del Machín, però més que cantava molt bé, Manolo da Costa, la seva dona, que també cantava, que era una que també cantava estupendament bé, molt, perdó, estàndards italians, cantava, I, bueno, tot, gent tenia, diguem-ne, estils diversos.
3: Bueno, en qualsevol cas és una Barcelona desapareguda.
5: Una desapareguda.
3: I aquest espectacle, clar, el que fa és també retre un homenatge a tota aquella nit i a tots aquells artistes, artistes.
5: Sí. Artistes, artistes.
3: Artistes, artistes.
5: Per això, no? Villarosa
3: fora
5: diu
3: del
5: això.
3: Temps, fora de les modes, fora del màrqueting.
5: No? Per això diu allò, això, Villarosa. I l'arte és efímero i se da quan se da quan se quiere dar. I no, no cal ni prendre's una cosa de memòria, ni assajar. Vull dir, aquest és el tipus de funcionament. Tu eres artista i vas allí i haces les coses que haces perquè eres artista. I s'ha acabat el bròquil, eh? I deixem-nos estar de que es dirigeixin, de que ens diguin que vas a fer això i que tota aquesta història, fora, no? L'art en el sentit més, més així de la paraula, no? I tota la gent allà de la bodega, tots portaven perruquí. Que aquesta és una cosa que a mi em va sorprendre.
6: El Santos estava content?
5: No,
6: anàvem fent perruquins.
5: I n'hi havia un que portava una perruca així, com molt arrissada, fins aquí baix, com de Beatle, però arrissada, no? I llavors, pensava, jo pensava que me n'enfoto aquesta gent, no? Perquè tots. Bueno, és igual. Una de les persones que actuaven allà portava perruquí i les perruques de senyores se les posava sobre el perruquí.
6: Oh, doble no capa, doble capa.
5: Compartíem camerino, jo ho veia això,
6: clar.
5: I el perruquí quedava tot així.
3: Bueno, doncs aquesta setmana la Beckett una mica aquell esperit de la bodega bohèmia ha tornat a emergir.
6: Bueno, que avui és l'última funció.
3: Avui és l'última.
6: A les 6 de la tarda, no?
5: Per sort ha vingut cada dia el senyor aquest, arriba tard però arriba, i d'alguna manera cobrarà per això. Perquè li vaig dir, si llegues tarde no cobres.
3: Oriol,
6: digui'm.
3: Oriol Genís, clar, ara és d'estar Oriol crític. Oriol Genís, a veure, tu t'hi poses bastant tard amb això del teatre, estudiar-lo, no? Amb
5: 27.
3: Vas anar a l'institut, no? Abans de donar uns quants tombs per la vida.
5: Sí,
3: no? Perquè això. La teva família, tu ets fill únic, volia, que, el teu pare volia que fossis advocat.
5: Advocat.
3: Home de lleis.
5: Sí. I jo vaig torçar-ho, vaig dir, bueno, vull fer filosofia i lletres perquè així compensaré per la part, diguem-ne, aquesta de la literatura i tot això, compensaré la cosa aquesta de les lleis. Quan vaig veure que les lleis ja no funcionaven i que jo no estava fet per fer lleis, doncs vaig dir, fora, s'ha acabat, i vaig deixar-ho tot i vaig començar, vaig entrar a l'institut. La meva promoció són el Manel Dueso, que en Pau Descansi fa poc va morir, l'Hector Costa, la Montse Guallar,
3: la Belfolk també?
5: Benz, la Belfolk, i que fa poc vam compartir la corona d'espines, que no havíem treballat mai junts, i va ser també una cosa preciosa,
3: sí,
5: treballar.
3: Quasi 40 anys després, retrobar-vos allà.
5: I tant, gent de la meva promoció. Una promoció que, bé, era aquell moment...
3: Amb una frase, com descriuries l'ambient teatral de la Barcelona dels 70, on tu comences, que comences per... Tu has fet de tot a la vida.
5: Sí.
3: Vas començar fent familiar, crec, lo primer, no? Amb un grup que tenia un nom que m'agradaria sentir-lo.
5: La Trepa.
3: La Trepa,
5: i lo de Cuc.
3: Sí, i un altre, com es deia? Tarrabastall.
5: Tall-Vall-Ventall.
6: Tall-Vall-Ventall.
5: El Tarrabastall va ser una cosa que vam fundar amb el Manel Dueso. El Manel Dueso era molt amant dels jocs de paraules, i feia aquesta, com que era poeta també, se li va acudir ell aquest nom, no? I vam dir, home, però això és molt llarg, no? Tarrabastall, Tall-Vall-Ventall, no? Però, bueno, ho vam adoptar, vam agafar el nom aquest i ens fèiem cercaviles, perquè nosaltres, quan vam entrar a l'institut, teníem vocació de teatre de carrer. A l'institut es feia teatre de text, bàsicament, no? I nosaltres vam rebel·lar contra això i vam fer una aposta per fer teatre de carrer, teatre d'una altra mena. Vam a segon curs, vam desertar de l'institut, ens vam anar a fer teatre de carrer, perquè volíem proposar que l'institut fes tota una vertent de teatre de carrer. De fet, vam fer una proposta de pla d'estudis nou.
3: Sense ells no hi hagués hagut Fira Tàrrega.
6: Exacte.
5: Bueno, una cosa així. I nosaltres, per nosaltres, els comedians eren la nostra, diguem-ne, on ens emmirallàvem érem els comedians, no? Que va ser en la transició, quan va morir el Franco, d'aquest dels collons, i quan vam estar ja una miqueta, ja començar a respirar una mica un altre ambient. Va ser aquest moment que vam poder viure.
3: Sí. I gràcies al teatre ja t'has tret les inseguretats, la timidesa, tot això.
5: Bueno,
4: jo no el veig gaire tímid, ara ja.
3: Ell parla sempre d'una timidesa, no sé si te comentes patològica, no sé si t'ha donat problemes a la vida o no, aquesta timidesa o aquesta inseguretat.
5: Un dia em vaig quedar molt parat perquè un amic meu, el Jordi Armengou, em va dir que quan vaig entrar a l'institut em veia d'una manera tan tímida, vaig pensar, carai, tu potser sí, no? Jo no era conscient molt d'això, no? Això fa poc que m'ho va dir. No, bueno, crec que sí, que hi havia una timidesa incipient i que d'alguna manera la cosa... diguem-ne, no és que s'hagi canviat, però ha evolucionat com una altra cosa, no? crec que la timidesa ha evolucionat cap a una cosa hipocondríaca. Sempre hi ha un punt que les coses, bueno, es reverteixen d'alguna manera. Però bé, escolta, la feina del teatre ha sigut la gran... Jo crec, el gran magma que m'ha ajudat a ser d'una altra manera, també, no? I que m'ha ajudat a obrir-me cap a... Bueno, diuen que la relació que hi ha entre un espectador i un actor és el voyeur i l'exhibicionista, no? Aquesta és la transmissió, diguem-ne, psicològica.
6: I tu ets bastant exhibicionista, Oriol, t'hem vist el cul bastantes vegades.
5: Què vol dir? Mai ho he fet.
6: Home, alguna vegada jo t'he vist el cul, eh? Alguna vegada.
3: Era amb un cartell.
5: Sí.
6: Exacte, fa poc el cartell del Com tocar de passa meva, aquí el programa del cicle de la Beckett surt aquí... nu, però molt decentment, que sí, no es veu res. Bueno, el gangbang, ensenyant el cul...
3: Mira, ara que dius gangbang, jo crec que ha arribat el moment de recordar els moments, dos o tres moments estel·lars de la carrera guadiana de l'Oriol Genís.
2: I en què puc servir-lo, senyor? Una tallada de cabells ben elegant, un massatge relaxant a la cara...
7: Un home, senyor, quan viu enamorat, està esclavitzat del tot... Prepari'm, doncs, un servei complet, pomades i un bon massatge fresc.
3: Aquest en podria ser un bastant, el mític Sweeney Todd. De Mario Gas, eh?
5: Sí.
3: Mare
5: sí.
3: meva.
5: Aquest va ser un dels muntatges, diguem així, forts, en els quals vaig participar, no? Estava fent l'Estranya Pareja amb el Paco Morant i el Joan Pera, i la Maria, la meva dona, em va dir: presenta't al càsting de les Finitot. I jo vaig dir: no, home, no, perquè m'haig de presentar al càsting de les Finitot si estic treballant això amb el Borràs. Faltaven 9 mesos per acabar. I llavors, no, portava ja 9 mesos fent la seva pareja. I em vaig presentar al càsting i em van agafar. En Mario Gas havíem fet, també amb la meva dona coincidíem, havíem fet òperes al grec, havíem cantat...
3: Aquest senyor canta, eh?
6: Sí, el senyor canta. Cantant. Sí. I tu formaves part del cor mític dels homes, el cor d'homes i dones del Sweeney Todd.
5: I
6: tu, el de cantar, d'on et ve? De Badalona, de Sarsueles, d'on et ve el cantar?
5: Em ve de la Sarsuela, això, sí, del cabaret. Sí. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat el cabaret de la Sarsuela, i vaig començar a estudiar cant amb la Lina Richarte, una senyora que és la que va gravar la cançó de Mori de Guerra, la primera que es va fer després de la censura franquista, que es va tornar a editar un disc de la cançó de Mori de Guerra amb l'Ausenci, i era el meu pare, era un gran malhomen, i jo vaig escoltar molta música a casa, la música i l'òpera, jo volia ser cantant d'òpera, i la cosa va quedar, doncs,
3: t'arribava?
5: Cantant de cabaret.
3: T'arribava
5: Sí, bueno, m'arribava, bueno, no, perquè hi havia coses que em costava de fer.
4: Justet.
5: Em vaig quedar una miqueta justet allà a part de dalt. I llavors vaig dir, bueno, doncs canalitzem-ho cap a la part del cabaret, cap a aquestes coses. Sí,
6: jo dic que per mi, com a espectador o com a crític, digue-li H, també, jo crec, no recordo exactament quin va ser el primer espectacle que et vaig veure tu en escena. Però jo recordo aquells cabarets literaris estupendos, el Xavier Albertí, el Crònica Sentimental d'Espanya, la Sala Montaner, el PPP sobre el Pasolini, l'Espai Lliure, de descobrir una sèrie d'actors, no entens, el Montse Esteve, el Xavier Pujolràs, l'Helena Lambert, que veu fundar, no, la companyia la Reina de la Nit, que també això sembla aquesta vinculació, Albertí Cuniller, que encara segueix, no? Encara continua.
5: I tant. Amb l'Albertí la primera cosa que vaig fer va ser el càndid del Bernstein, el Romea, que va ser de Pedro Suini tot. Vaig fer un càsting i em va agafar. I llavors vam fer...
3: Però un moment, et va agafar perquè el vas trucar?
5: No, aquesta va ser perquè vaig fer un càsting.
3: Ah.
5: Quan el vaig trucar va ser, quan no tenia feina, el vaig trucar per fer una altra cosa, va ser quan em va dir que m'havia de deixar fer una fel·lació escena, que va ser amb el PPP.
3: Ah.
5: I que al final no la vam fer la fel·lació, no?
3: No es va fer aquella escena, al final.
5: No, es va fer simulada.
3: No, t'ho deia perquè tu no t'han caigut mai els anells en moments que, en aquesta carrera guadiana que dius, moments que no has tingut feina o que has estat més aturat, tu agafaves el telèfon i trucaves a qui fos...
5: Sí. Bueno, jo he fet dues coses.
3: Per demanar a treballar.
5: Sí, mirava a veure si això ho he fet més cap aquí. Si veia allò que diuen repartiment en curs. Oi, això és la gran ocasió. Repartiment en curs vol dir trucar a la persona en qüestió, a la directora en qüestió, al director en qüestió. Escolta, que m'interessa molt aquest autor, que és veritat, en aquest cas és veritat sempre, i, bueno, escolta una cosa, a veure si tens algun paper que d'això. No? A vegades tenia sort, a vegades no tenia sort. Però abans d'això, que ja va ser a l'escola, penso una mica de la nostra promoció a l'institut, era, si no tenies feina, te la buscaves tu. I buscava, muntaves coses, no? Llavors, no érem aquests actors que esperàvem només el telèfon que es truquessin, sinó que, a més, sí, bueno, muntàvem el xiringuito, muntàvem coses, per això hem muntat obres, companyies diverses, per això hem muntat obres, perquè quan no teníem feines muntàvem una cosa.
6: Amb Teorema Teatre, no? Amb la Maria Andreu també, us inventeu projectes.
5: Sí.
6: on tu treballes, sí. O no, no? També amb altres directors o actors.
5: Clar, tot va començar amb el Terrabastall, després vaig fer l'Arrenca Cors, hem tingut diverses companyies petites, amb les quals sempre hem estat portant endavant projectes, com el Boris Vian, aquestes coses així. No? Bueno, vull dir que...
3: Actor proactiu. Per tant, moments estel·lars, finit tot, que encara està sonat de fons, sí. Crònica sentimental d'Espanya... i gangbangas.
6: Gangbang, abans parlàvem del cul de l'Oriol, aquell espectacle va veure molts culs, perquè era, ja si ho recordeu, el T6, l'enyorat projecte T6 del Teatre Nacional, on hi havia una sèrie de dramaturgs, dramaturgues que estrenaven i dirigien els seus textos, i llavors Gangbang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, escrit i dirigit pel Josep Maria Miró, que va ser un espectacle que va tenir polèmica ja mentre s'assejava, perquè una sèrie de mitjans de dretes i molt catòlics estaven... i escandalitzats abans de l'estrena perquè aquesta obra està ambientada en un bar gai, de sexe gai...
3: Al costat de la Sagrada Família.
6: Durant la visita del Papa.
3: A la Sagrada Família.
6: Exacte.
3: No aquesta última d'aquest any,
6: No.
3: Una d'imaginar...
6: Bueno, l'espectacle es va estrenar el 2011, però aquest espectacle, a part que estava molt bé, el text estava molt bé, el muntatge estava molt bé, l'enyorada també companyia T6, on hi havia des de l'Anna Moliner la gran Àngels Poch, i també el Negrier, el David Bert, l'Òscar Castellví...
5: El Jordi Figueres.
6: El Jordi Figueres. Què va passar amb aquest espectacle? Tristament que va haver-hi un fet en una funció.
3: Però és que tenim el moment.
5: Ah, sí?
3: Escolteu. Moment de què està passant?
6: Això és molt fort, eh?
3: Silenci. I al final aplaudim perquè els actors us vau quedar allà impertorbables. Sí, sí. Tu com ho vas viure, allò, Oriol Genís?
5: Bueno, allò va ser inesperat, va ser justament una part que deia jo del text, no?
3: Tu donaves en tanga, per cert.
5: Sí, jo al Miró ja li deia, a veure, escolta'm una cosa, jo havia de cantar el Cara al Sol mentre se'm pixaven a sobre. Això era una de les escenes que hi havia gangbang, una cosa molt senzilla, molt d'aquesta. Això de la lluvia dorada, no?
6: Ara, molt pel públic del TNC de diumenge tarda. Vols tocar-se d'Igualada.
5: Jo li deia, a veure, jo vull que els de vestuari m'agradaria que em fessin un vestit per sortir del teatre sense que em reconeguin, perquè si canto el Cara al Sol mentre m'estan pixant a sobre em fotran la cara nova. Bueno, això no va passar, per sort, i d'alguna manera doncs allà hi havia tota una sèrie de components i un d'ells era aquest. Quan vam... en el moment que jo deia que anava amb aquest tanga i ja m'insinuava amb un dels clients de la discoteca i li deia preneu i mengeu-ne tots que aquest és el meu cos, en el moment que deia això va ser com van saltar els dos de Cristo Rei, que no es van a poder aguantar, perquè això ja va ser, per això parlen de Déu, per això parlen de tota aquesta cosa, que el nombre de Dios en vano, totes aquestes coses que dèiem quan...
6: Clar, van entrar, van saltar a l'escenari, clar, més de sala tallers, que l'escenari és a peu pla... Van tirar...
5: Van tirar bombes fètides.
6: Què dius? Bombes fètides.
5: Van envair l'espai escènic, el d'Òscar Castellví, que estava a la barra, a la barra fictícia de l'escenari, li van aixecar un dels tamborets que hi havia en el bar, i llavors li volien fotre el tamboret pel cap, que en aquest moment va ser un moment crucial. Llavors, la cosa es va apaivagar, va sortir la regidora, que lamentablement no recordo com es deia, superdisparada a perseguir-lo i a fer-los fora de l'escenari, que va ser una dona que va tenir un reflex...
3: Vista. Bueno,
5: la feina de la regidora és aquesta, però a més ho va fer-ho... Va sortir disparada, els va perseguir, se'n van anar, per sort la cosa no va anar més enllà que això, però els que estàvem a la barra, diguem-ho així, esperant, ens vam quedar tots imperterris, es van que s'acabés tot allò, no? D'alguna manera, clar, no sabien què fer. Com que a partir d'aquí es va fer una reunió amb Mossos d'Esquadra, una reunió amb el... i es va decidir que a partir d'aquell dia hi hauria un mosso d'esquadra a cada cantó de l'escenari.
6: Imagina.
5: I es va fer la funció amb els mossos d'esquadra protegint l'escena.
6: Sí, i m'explicava l'Òscar Castellví, que també era un dels actors d'aquest espectacle, que a més en aquella escena ell anava amb una màscara com d'aquestes mexicanes de lluita lliure, que clar, ell quasi no veia res, va veure un tio... I clar, que molta gent del públic es pensava que formava part potser de l'espectacle i també que aquests feixistes que van fer aquest atac contra aquest espectacle envaint l'escenari ja havien vist l'obra, em deia l'Òscar, diu, perquè és allò que la sala de tallers ja van saber sortir la platea a l'esquerra per sortir directe a la porta, perquè si vas per la dreta, vas als lavabos, has de fer la volta per darrere, i deia l'Òscar. Segurament ja havien vingut a veure l'obra un dia i llavors aquell segon dia van fer aquest atac en aquest moment.
5: Clar.
6: Allò va ser molt, sí, molt, molt sonat.
5: Van caldejar l'ambient, això que deies tu abans, a algunes, em sembla que era Telecinco, algunes televisions generalistes, perquè es passejaven per fora del TNC, no? I la d'allò era, aquí s'està fent una obra contra el papa, o no sé què, deien coses així, no?
4: Sí, sí, van caldejar, ja tothom s'hi va.
5: Van caldejar l'ambient amb una manera determinada i ja la van preparar les coses.
3: Molt bé. Escolta, i un altre moment estel·lar en la teva vida podria haver estat en la teva carrera, Cómeme el coco negro de la Cubana.
6: Oh, ai, Oriol, això que no vaig llegir...
3: Mira, ho vam llegir al País, no aquella seria entrevista que et va fer el Jacinto Antón, sí, ara aquest agost, sí, al sí, quadern.
6: Sí, sí. El quadern.
3: I els vas dir que no a la Cubana?
5: Sí.
6: Hosti.
5: Bueno, aquesta va... Les contradiccions que tenim tots a vegades, no? A veure, en aquell moment que estava, que el Jordi Milán em va veure fent una cosa que era un cabaret antimilitarista que em vaig muntar jo, que es deia Soldadito Valiente. Hi va haver una època que vaig militar en l'antimilitarisme i en el MOC, el Moviment d'Objecció de Consciència, i vaig muntar aquesta funció, que era un cabaret antimilitarista, que durava una hora i deu, que em va servir també d'escola absoluta, no? I vam fer més de 100 funcions, sempre per cercles així, minoritaris. Llavors resulta que estava assajant l'Illa d'Alto el Fugar amb el Maurici Ferrer, amb una altra companyia que es deia...
6: Maurici Ferrer?
5: El teatre El Ring. I aleshores muntàvem aquesta obra, l'Illa, que era sobre dos presos sud-africans que estaven tancats amb el Genot Carbonell i jo, estaven tancats en una presó de Sud-àfrica, i un d'ells li proposaven a l'altre de muntar Antígona. I li deia, a mi no em vinguis a fer de dona i no em vinguis amb històries d'aquestes, no? Que jo em faré de dona, no? I ell volia fer-ho, doncs, per conscienciar els altres presos, no? Al final feien Antígona. Bueno, llavors, mentre estava assajant això, feia el Soldadito Valiente, el vaig fer al Regina. I va venir el Jordi Milán i la Xus Estruc, que buscaven gent per fer el Com el Coco. I quan va acabar, un dia em truca el Milán, no sé com va anar, que em va convocar i em va dir, mira, és que m'agrada molt el teu desparpajo, em va dir això exactament, diu, i m'ha dit que estiguessin en el Com el Coco. I vaig dir, hòsties, clar, em diu una cosa que era la meva, l'escola, la gran escola, la revista, el cabaret, no, el Pawlowski, tota aquesta gent, no? Aquesta gent que són, han sigut els mestres de tota una generació. Bueno, total, que llavors no vaig poder-ho fer perquè estava compromès amb allò, no? Ah. Però quan vaig veure el coco negro vaig dir, manca...
6: I el que va ser, i el que va ser jo, eh? Home... Yeah. Doncs... hauries encaixat molt bé, vale, allà amb el Jaume Bausis, el Celcia...
3: Estaríem recordant i banyant-nos en el Guadiana de l'Oriol Genís tot el rato, però és que l'Oriol Postauler té una secció a fer.
6: Ai, ja,
3: I a més, avui tenim en Quimi Porteta, el saludarem perquè tenca el festival, no, el Mercat de Música Viva.
6: El Mercat de Vic.
3: Però, per acomiadar, Dalida... Sona, eh?
5: Ni tant, ni tant.
3: Je veux mourir sur scène. M'agradaria preguntar-te, no per morir sur scène, no, però fer teatre 76 anys, quan estàs tècnicament jubilat, no?
5: Sí, tècnicament.
3: Sí. Això com ho portes? No sé, Oriol, perquè, clar, hi ha temes, qüestions físiques, no? Vull dir, ja no es té l'energia de... No. Quan estaves a Gambang o altres obres, no? El tema de la memorització, no sé, com es viu això, així breument?
5: Bueno, doncs es viu matxacant més cada vegada, no? Sí. O sigui, intentant que les coses estiguin en un lloc que sigui quasi una mecanització relativa. Jo crec que hi arriba un moment que hi ha una maduració també, de tot, també maduren les neurones, encara que també es morin, maduren i d'alguna manera tot es crea un mecanisme que també ajuda, no? L'experiència, ja... Es crea una amalgama de coses que penso que ens ajuden també a seguir endavant.
3: Bueno, i sou tants, perquè ara en parlarem d'això, Oriol Postauler, sí, sí. Els grans actors grans de
6: cada cop més,
3: que tenim aquí a Catalunya.
6: Cada cop també, és veritat que la societat on vivim nosaltres, en general, envellir i fer anys, estem cada cop més estupendos i estupendes, ja ho diuen els governs, no?, que volen allargar l'edat de jubilació, però també és veritat que és molt diferent tenir 70 anys ara que tenir-los fa 30 anys o 50, sí, sí. I ens recordem les nostres iaies abans que tenien 60 anys i ens semblaven grans i ara 60 anys és la flor de la vida.
3: Total.
6: I sí, en parlarem de tots els actius que estan
3: doncs a l'edat estupenda. Doncs Oriol, Genís, queda't, i així sents el que diu el senyor dels teus companys.
6: Quedar,
3: no?
6: Molt bé.
3: I no us perdeu sobretot el cicle Oriol Genís a la sala Beckett. Avui, exacte, última oportunitat de veure el penques aquell del Villarrosa. I
6: també serà el Heartbreak Hotel amb la mort a Venècia, que finalment això li va comprar el Rigola i el TNC i més llocs.
3: I vinga, i pa'lante.

0: és comèdia.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
2: Això és una altra lliga.
1: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Tendreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Estan com, nunca.
1: Estic com nunca.
0: Bueno, tu també.
1: No, bueno, però jo vull estar com... Jo de gran vull ser l'Oriol Genís. Jo de gran vull estar tan bé com està l'Oriol Genís.
0: O com la Montsalt Canyet, o com en Bana Colotxa, o com en Jordi Soler, o com l'Ima Colomer, o com en Flotats, o com.
1: Sí, sí, perquè és el que dèiem, que això, que l'edat és un estat mental i físic, i si s'està actiu i treballant, i que millor que una feina, un ofici artístic, no se'ns ocorreria que un pintor o un cineasta, també tenim cineastes fent pel·lícules amb 90 anys.
0: O un escriptor.
1: Exacte, quan té, un escriptor, sobretot, no? Quan tens l'experiència, el bagatge. Doncs això, aquí a Catalunya tenim grans actrius i actors d'edats meravelloses que segueixen, pues, amb més feina que mai. Per exemple, Montsalt Canyís, que serà Margarida Xirgo, en un muntatge d'aquests de la companyia jove del teatre, escrit per la Clemente, dirigit per l'Isra Solà, i també tornarà al Goya amb el Joan Pera, un altre que està estupendo. Bueno, el Canyís, 72 anys, estupenda, fundadora del llibre.
0: La Montsalt va tenir a l'estiu aquí,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la... sí. Amb la, bueno, amb el Rigola, també. Sí,
1: exacte, a la Factory, que l'Oriol també hi era, a la Factory, que jo crec que és un dels espectacles del Grec, passat aquest, aquesta unió de la Somni d'estiu amb la Factory de Warhol.
0: Shakespeare i Warhol.
2: Genís, va ser un èxit.
1: El Sevilla, el Canyís i la Pinyon.
2: La Pinyon.
1: Jove, la Pinyon dels grans, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. A mi m'encantava molt allò que vau dir de l'amor. L'amor a...
2: I tant, d'enamorar-se, no? Exacte, que és, sí, bueno, igual o més encara.
0: O més, la passió és la
1: exacte
0: mateixa.
1: O la gran Imma Colomer, també, que està estupenda, fent a Dinamarca un text molt difícil de... Bueno, difícil, potser un text exigent de la Conillé, però una direcció exigentíssima i difícil de l'Alberta Ribas, un director que coneixes tu molt bé, que van fer-ho la Beckett, que estan girant per Catalunya, que estarà a la temporada alta, o també actors...
0: L'Imma Colomer, que en 79.
1: 79, 79. O el Jordi Benacolotxa, 82, que estarà amb el Lluís Soler, dirigits pel Balbel, al Teatre Gaudí, Lluís Soler, 72, jove, que estaran fent una obra titulada Lluís i Jordi, o el Flotats, que en té 87, que estarà al Teatre Romea amb La promesa de l'alba. O llavors podríem parlar del Josep Maria Pou, 81, el Lluís Marco, 77, la Carme Sansa, 83.
3: La Montplans.
1: La Montplans.
3: Està la Fleischer.
1: Ah, exacte, la Fleischer. Bueno.
3: Imagina't.
1: I el tema de la jubilació, què tal? Com el portes? Estar allà mirant les obres. Més que mirant-les, les fas, les obres.
0: Com es diu aquell senyor de la Seguretat Social que us ajuda tant?
1: Que ens deies abans d'entrar per antena.
3: El nostre àngel de la guarda, aquest senyor. El senyor Méndez.
0: Senyor Méndez, se l'estimen aquí els actors grans.
3: Que sempre ens resol tots els problemes de la jubilació. El truquem i ens ajuda molt.
1: Sí. Doncs sí, jo crec que està molt bé veure com als nostres escenaris hi ha intèrprets de totes les edats, perquè si no sembla que, no, teatre és cosa de joves i actors joves, i també és veritat que hi ha actors i actrius que han deixat de treballar, no? Perquè van tenir el seu moment de glòria, i això sobretot al món de la televisió, de les sèries, del Netflix, que tothom ha de ser jove i guapo i supermodelo, que millor que tenir actors i actrius per representar textos, i també això fa que el que reclamen molts actors, que els autors i autores d'avui en dia escriguin també textos per gent d'edat estupenda, no?
0: Bueno, perquè és que ens passen coses. Als 60 passen coses, als 70 passen coses, als 80 passen coses, i cada vegada hi haurà més públic, no? Més públic d'aquestes edats, que voldrà veure representat en un escenari. Per tant, els creadors de ficció s'hauran de posar les piles aquí, no?
1: I els públics que tenim als teatres de Catalunya també tenen diverses edats, però també està bé que hi hagi una
0: representació de totes les edats.
1: I també hi hauria més representació, com tenim els carrers de Catalunya, de diversitat també hauria de ser dels escenaris, això.
3: També hi ha la transmissió de l'herència i del llegat. Vull dir que la cosa intergeneracional...
0: Mira, ara, doncs aquí torna a sortir la teva filla.
3: Clar, ens ajuda a tots, diguem-ne, a aprendre dels joves i a aprendre dels grans. O sigui, hi ha una espècie d'interrelació que fa que l'ofici avanci, també, no?
1: Exacte.
0: T'has orgullós, eh? Sí. La teva filla.
1: Home, és que... Treballa molt bé, la Júlia, treballa molt bé. Sí. Home, sí, té una bona...
3: Té
1: una bona genètica.
2: Ets treballa... exigent, eh?
3: No? No.
2: Ets d'allà abans passar-li notes de dir que no...
3: Jo tinc allò de la... Bueno, que sóc el pare, i llavors, esclar, ja sembla que sigui aquí a favorir. No, sí, clar que sí.
0: Sí, però què anava a dir? Ets com la Voladera, que se'ls enduïa els seus als camerinos quan feia funció i passava més hores al teatre que a casa.
3: Sí, és veritat, però una mica també. Bueno, no tant, però Déu-n'hi-do. Hi havia una cantant d'òpera que portava el nen al camerino, se'l posava amb un calat.
1: Ah, sí, i el tancava.
3: I s'anava a cantar Wagner, i quan a cap de 3 hores tornava a buscar-lo del calaix.
0: No, home. Llegenda urbana, això. Bé, doncs, Per molts anys.
1: No, per molts anys, i a seguir treballant, i els anirem a veure els teatres. Perfecte. I visca.
0: Escolta,
1: visca.
0: Parlant de veure els teatres, aquesta setmana què? T'avorriràs molt, això ja ens ho vas, bueno, confessar, perquè hi ha moltíssima reposició.
1: Bueno, sí, però jo vaig tornar de Tàrrega la setmana passada, que llavors comença aquí a Barcelona la temporada. Dimecres, inauguració de temporada a la Beckett. Dijous, el Lliure. Divendres, al Mercat de les Flors, que va ser molt interessant, perquè va ser fora murs, fora del Mercat de les Flors, al Saló del Tinell, al Passar del Rei.
0: Amb la Veronal.
1: El nou espectacle de Veronal. Bé, ara tot torna amb alegria. Dimarts que ve, o dimecres, no, bueno, el Teatre Lliure de Gràcia, també aquesta cosa de... tot fent la vella Helena, Miquel Masfiol i actors joves fent, revisitant la vella Helena.
0: Lima Colomer estava la vella Helena,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi havia Lima Colomer, l'Elisaran, l'Omar...
0: Jo me poso la pell de Lima Colomer.
1: Sí, sí.
0: Anar a veure ara això, de la vella Helena.
1: Sembla que la companyia ha parlat tant amb el Canyís i la Colomer, no? Per
3: el Juanjo Puigcorbé.
1: El Puigcorbé també hi era, el Reixac... I, bueno, sí, serà una temporada de moltes reposicions.
0: I acabo, en un minut, que ens queda... Què passa això amb el Zuckerberg, que està censurant el Teatre del Raval de Barcelona? Bueno, aquesta és la teva sintonia.
1: Molt bé.
0: Jo volia sentir el tràiler de l'habitació pròpia.
1: Una habitació pròpia.
4: Que una mujer necessita diners. I una habitació pròpia.
0: Bé. Amb la Clara Sánchez, ara mateix en cartella al Teatre del Raval. Jo no entenc res. O sigui, jo no entenc res. O sigui, el Teatre del Raval fa un anunci per xarxes que Instagram i Facebook, és a dir, Meta. Han censurat... perquè hi surt la paraula feminisme, perquè és la Virginia Woolf,
1: perquè diuen que és propaganda política. Bueno, això jo crec que és una demostració que aquestes xarxes i sobretot aquest monopoli, que ens pensem que són neutres, no ho són en absolut, i és una demostració més de la dreta i l'extrema dreta que controla el discurs i com està pujant al món l'extrema dreta. Perquè, esclar, si tots tenim la pantalleta davant i ens envien aquests missatges, és a dir, com poden censurar un anunci d'un espectacle sobre la Virginia Woolf, que és estupendo, per cert, el Clara Sánchez, que l'havien vist a la Beckett fa uns anys, ara el Teatre del Raval, és com absurd, però penses, no pot ser, i a més, com els teatres també depenen molt de les xarxes, de l'Instagram, de Facebook, per arribar.
0: I a més, la resta us esteu familiaritzant perquè llegies ahir un comunicat darrere al final de l'espectacle avui. Doncs fins aquí. Oriol Puigdoblé, gràcies, torna aviat. Oriol Genís, per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: I una abraçada forta.
3: Gràcies.
0: Rem de parlar amb Quini, eh?
2: Toquem-lo, no?

0: Bé, i abans d'acabar, tornarem a casa teu, a Vic.
1: Sí? S'hi ha de tornar.
0: S'hi ha de tornar perquè avui és l'últim dia de mercat i tenca, home, un biguetà il·lustre, com en Quimi Portet. Com estàs, Quimi? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
0: Ara bon et confesso, li confessem que portem, què, un any buscant-lo al darrere? És un home ocupadíssim, eh?
1: Un any costa i mig. Costa de trobar.
2: M'han fet treballar aquest any, eh? Vull dir, hi ha proves, fer feins i documents que ho acredita.
0: Home, n'hi ha un disco que ho acredita, no? Del retorn
1: de la...
2: Un disco, un llibre, una gira, o sigui, sí, tard o d'hora suposo que em deixaran reposar una mica, però de moment estem encantats amb la feina, o sigui, tot va molt bé i són coses realment molt agradables.
0: I avui torna a lo seu, que és el World Tour, no? Torneu sí. als escenaris. El mercat de música viva, que, no sé, què és per tu el mercat?
2: Bueno, jo l'he viscut molts cops, o sigui, a tocar la plaça, em sembla que és el segon o tercer cop que toco la plaça, però, òbviament, al ser la ciutat on visc, doncs, pràcticament cada any el visc, sempre visita amb companys, un any toca l'Albert Pla a la plaça i em convida a tocar dues cançons, o sigui, sempre acabo liat d'una manera o d'una altra. És una ocasió, doncs, per trobar-se amb amics, amb gent amb els que comparteixes, doncs, l'ofici, i molts interessos, i sempre és una ocasió molt agradable, no? La ciutat, doncs, es basa, volta al voltant de la música, i, bueno, al ser la meva professió, el meu ofici, doncs ho trobo fantàstic.
0: Potser sonarà aquest concert a la plaça Major del 99, quan començaves la teva primera gira en solitari.
2: Sí.
3: Us heu numerat o no? Molta, molta colla. Bueno, ho dic sempre, però ho dic perquè és veritat, feu molt goig, en sèrio. Aquí hi ha un noi que ha perdut una amiga que es diu Montserrat, això. No?
0: La vau trobar o no, la Montserrat?
2: Home, n'hi ha de Montserrat, n'hi ha en el món, afortunadament.
0: Com va ser aquella primera gira sol? Es feia estrany al principi?
2: Bueno, jo sí, es feia una... Més que estrany, no, perquè jo abans de conèixer el Manolo...
0: Tenies més vida, clar.
2: Em dedicava a això, exactament. O sigui, tenia un grup que es deia Cul de Mandril i abans els Dumpers i tot això, i jo composava tot i cantava. O sigui, és una mica com si l'último, humilment, hagués estat un parèntesi a la meva vida, no? Va ser molt agradable. Òbviament, l'època de l'último va ser fantàstica a nivell professional, a nivell de difusió de les cançons que composàvem i de tot, però bueno, poder tornar en aquest, a composar en la teva llengua i a fer un grupet més, diguem-ne, més humil en el món del rock clàssic, doncs va estar un plaer, eh? I continua sent-ho, la veritat.
1: I mirant enrere amb aquest 99, creus que has canviat gaire? O sigui, tu i la manera que tens de viure la música, de veure la teva carrera...
0: De les prioritats, no?, que tens, no només dintre de la professió, sinó a la vida en general.
2: Aviam, sóc un carcamal considerable, eh? O sigui, ara faré, el mes que ve faré 69 anys, o sigui, òbviament que he canviat.
1: Per molts anys.
2: En aquella època tenia 40 anys i jo penso que els 40 anys a nivell creatiu, per algú que es dedica a una professió com aquesta, a la música popular, o a una professió on s'ha d'estar creatiu, és una època fantàstica, no? No dic que ara no estiguis creatiu, però és una forma molt diferent i molt més assossegada de creativitat. El que sí que és cert és que ara tinc 130 cançons, de les quals puc triar i les puc cantar molt content i totes em tornen en aquests moments dels 40 anys, dels 30 anys, i totes les cantem i les interpretem amb una il·lusió magnífica. Em sembla que cada moment té les seves recompenses i la seva manera natural de viure-ho.
0: I el cançoner va creixent perquè tu dius que estàs fent un disco permanentment, no? No
1: sé, sí, està sempre a la cuina. Sí,
0: sempre cuinant, no?
2: Passa que ara vaig molt més a poc, eh? Vaig més a poc. Jo calculo que aquest any que ve trauré un disc, perquè fa temps que no trec un disc i em fa molta il·lusió fer-ho. Però, òbviament, treballes més a poc a poc. També, en el meu cas, i en descàrrec meu, he de dir doncs, que els últims anys m'han liat, molt liat. Ha estat un plaer fer-ho i tots han estat coses fantàstiques, agradabilíssimes a tots els nivells, però que ha estat liat entre els programes de tele amb el Peyu i el Pla.
0: Hosti, sí.
2: Amb el Manolo ja vam fer un disco que es deia Desbarajuste Piramidal, després la gira, després el disco en directe. O sigui que,
1: no, t'has deixat liar tu també, eh?
2: Sempre, em deixo liar i en paral·lel sempre he intentat anar fent els meus concertets, o sigui ho he anat aconseguint, excepte durant la gira de l'último, per raons òbvies, tota la resta d'aquests pollos que s'han anat muntant els he lograt fer conviure amb el nostre, diguem-ne, World Tour, no? O sigui que, bueno, fem el que podem. Però aquest any que ve m'agradaria agafar una mica de temps, diguem-ne, lliure, entre cometes, i fer un disc, que tinc mig embastat.
1: Perquè si la gira que ara estàs posat, el lema és ja ens avisaran, a la següent cap on aniran els tiros?
2: La següent ja no existeix, perquè quan t'avisen és que ja no hi ha més gires. Aquest és el lema de les gires, sí, perquè, clar, bueno, aviam, en el meu grup hi ha gent d'una certa edat, avançada, perquè el bateria encara, l'Àngel Celada encara és més gran que jo, o sigui, és el bateria que toca amb l'Último també, i té algun any més que jo, i bueno, i el nostre lema és ja ens avisaran, quan plegareu, dic, bueno, ja ens avisarà algú, no? Un metge, un sacerdot, un psicòleg...
1: De moment no tens gaire ganes que t'avisin, potser, tu encara aquí.
2: Bueno, jo espero que no m'avisin, la veritat, perquè això és molt divertit, és la nostra professió, l'hem fet sempre, és el nostre ofici, i és un plaer fer-ho.
0: Però si ja saps, Quim, a més, que en el món del rock ja ningú jubila. Vull dir, si aquests els Stones encara estan rumiant, que acaben de treure disco, per cert, encara estan rumiant si faran nova gira amb 80 i tants anys...
2: Bueno, però ja veuràs com també els avisaran.
1: Si no, ja ho faràs tu.
2: Això no falla, eh? Vull dir, això és impossible que falli per més Stones que siguis, vull dir, amb tot el respecte i amb tota l'admiració per aquesta gent que són la bomba, però vull dir que també els avisaran, eh? No patiu.
0: I per tant, què els diem a aquesta gent que heu fet tan feliç, que són els seguidors de l'Último de la Fila, que segurament que en voldrien més, en voldrien un altre de gira, en voldrien un altre de disc amb cançons noves... Això què els hi diem, Quimi?
2: Bueno, doncs que, no ho sé, que es fa el que es pot en aquest món, no? Anem fent tot el que podem, hem fet aquesta gira, doncs, amb gran plaer, o sigui, ha estat, òbviament, un esforç, però també ha estat una satisfacció a tots els nivells, professional, a nivell de difusió, i ja està, i de moment hi ha hagut molta energia en aquesta gira, a tots els nivells, no positiva, però jo penso que ara toca, doncs no gira. Ara toca no gira, bàsicament, perquè si no acabarem mai.
1: I mira, ara que miràvem una mica enrere, després del concert et van fer una entrevista a la Tània Sàrries, i deies això.
0: Del concert aquell del 99, exactament. Que hem sentit abans.
4: Ah, sí. No, jo penso que el límit que Marco és tenir una bona salut, conservar la família i les amistats. I tenir temps
5: per... I si les altres coses van bé,
4: tot va bé,
5: doncs
4: perfecte, però hi ha moltes altres prioritats. I ho dic amb tota sinceritat, no és una pose. Potser quan tens 18 o 19 anys la primera prioritat és fer-t'ho, no? Fer-t'ho, hòstia, tio, buscar la vida. Però jo tampoc em vull fer el vell, tampoc vull fer el xulo de vell. Però no et dic que no sigui una prioritat ni que no treballaré dur perquè la cosa vagi endavant, però hi ha un parell o tres de coses més importants a la vida per mi que diguem la meva carrera a nivells econòmics.
5: A nivells econòmics.
1: Què? Ho hem anat fent, Quimi?
2: El que em sorprèn més és lo xava que era jo.
1: Saps que ho he pensat? Jo.
2: És veritat, sí. Bé, o sigui, tot es cura en aquest moment.
1: Tot té cura. Tornar a casa. Sí. Total, bona salut i conservar les amistats, eh?
2: Sí, jo penso que sí. Bueno, és un bon lema, però aviam, era un xavalín, tenia 40 anys.
0: Bé, doncs...
1: Digues.
2: No, això que és diferent, van passant els anys, però bueno... Aviam, sempre fa vergonya sentir-te dir xorrades, no? Vull dir, com suposo, si escolto aquesta entrevista també em farà vergonya perquè el que t'agrada és fer música, escriure lletres, cantar-les davant del públic. Òbviament, en aquest ofici ens veiem obligats, doncs, a difondre-la i amb molt de gust fem entrevistes i fem el que se'n diu promoció, entre cometes, però a mi sempre m'ha fet molta vergonya sentir-ho després.
0: Bueno, doncs encara tens l'oportunitat d'una última frase que t'agradaria sentir d'aquí a 20 o 25 anys i...
2: Bueno, la millor és ja ens avisaran. Em sembla que d'aquí 20 o... Jo suposo que d'aquí 20 o 25 anys ja m'hauran avisat, farà temps.
0: Quimi Portet, tancant avui el Mercat de Música Viva, jugant a casa. Moltíssimes gràcies, una abraçada i et seguim, com sempre.
2: Va, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, Quimi.

0: Doncs ho deixem aquí. Arriba Gemma Alegria amb l'hora 14. Ens hem d'informar, ens hem de posar al dia. Podeu recuperar aquesta entrevista no d'aquí 25 anys, sinó ara, d'aquí uns minuts. Com sempre, l'aplicació de la SER, us la podeu descarregar gratuïtament. Trieu l'emissora favorita, SER Catalunya, i allà tindreu tots els continguts del programa, també al nostre web, sercatalunya.cat. Us deixem aquí. Bona setmana.
1: Bona
0: Clàudia
1: setmana,
0: Arcarons, el control, Lluís Colomer i Jordi Oros. Que vagi molt bé. Fins dissabte, que us saludarem, per cert, des de Lleida. Des del Firamós de Lleida. Adéu-siau. Tinc una bèstia.

0: vols guanyar, l'altre bàndol l'has de destruir.
1: Noi, no siguis... Tot és comèdia. Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
2: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
3: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat en la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. clinica-masculina.com.
4: El verano puede durar un poco más a bordo de un crucero. Despierta cada día frente al mar y vive unas vacaciones únicas con hasta 700 euros de descuento por camarote. Alarga el verano con solocruceros.com, la agencia online número uno en cruceros.
5: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
2: A Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
6: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
1: Cadena SER i SER Catalunya.
6: Quina

0: seleccions després de superar el Sevilla amb hat-trick de Rafinha.
1: Pilota per Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha.
0: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo coincideixen avui a Catalunya en plena precampanya política. El president espanyol s'ha defensat davant les crítiques de PP i Vox i ha volgut exhibir múscul a la tradicional festa de la rosa socialista. Mentrestant, Feijóo ha carregat contra Sánchez per, entre d'altres, la gestió de la crisi migratòria de Ceuta i ha assegurat que Catalunya és el punt de partida per canviar el rumb polític de l'Estat. Anem a PAMS. Laura Pons, bona tarda.
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
0: El socialisme s'ha reunit avui a Gavà per demostrar el seu suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, immers, com dèiem, en la crisi de Ceuta i en plena persecució judicial. Els socialistes, Laura, han contraposat el seu discurs davant del de PP i Vox, que, segons ells, són cada vegada més semblants.
4: O Trump, sí, o carne.
3: És un acte que es converteix en el tret de sortida d'un curs polític complicat, auguren els socialistes, però també apassionant pel calendari electoral. De fet, els dos discursos, tant el de Salvador Illa com el de Pedro Sánchez, han confrontat directament amb els populars, criticant a Feijóo per seguir els passos de Abascal, que va venir divendres a buscar vots, diuen, a Barcelona, i avui fa el mateix el líder dels populars. Per això, diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, estem davant d'una cruïlla i cal escollir entre dues opcions.
4: O Trump o carne. O Trump o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo, o Sánchez.
3: I és que de cada nova crisi, referint-se a Ceuta, hi ha una nova deslleialtat del Partit Popular i de Vox per desgastar, diuen els socialistes, diu el president del govern, Pedro Sánchez, que defensa en el discurs del cuanto peor, mejor, un argument recurrent, però que no aconseguirà doblegar el socialisme, i més tenint en compte que els de Feijóo, diu, s'acosten cada vegada més als de Abascal.
5: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto, la falta de educación.
3: Ha sigut un acte per exhibir el suport del PSC a Sánchez. El president del govern es recolza a Milla per encarar aquest nou curs polític marcat per aquest calendari electoral que superaran, diu Sánchez, de fet ja fixa l'horitzó al 2031.
5: Cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria!
3: Sánchez s'acomiadava amb crits de no estar solo, càntics de la militància socialista, aquesta Pineda de Gavà, escenari de la Fira de la Rosa.
0: Laura, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Per la seva banda, el Partit Popular assegura que Catalunya és la peça clau per completar un canvi total a Espanya. En un acte avui a Badalona, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a parlar de la crisi de Ceuta, però també ha apel·lat als catalans descontents amb les desinversions de l'Estat a Catalunya, per exemple, a la xarxa de Rodalies, Ferran Dalmau.
6: Tot i que Feijóo s'ha dedicat a l'acte a carregar contra Sánchez, a qui diu que ha dimitit en la gestió de la crisi de Ceuta, també ha fet moltes referències a Catalunya. Ha parlat del dèficit d'inversió de l'Estat i de la crisi de Rodalies.
7: Yo quiero que los catalanes no podéis ser los que más impuestos pagan en España y los que recibís peores servicios. No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y otras vergüenza.
6: I en aquest sentit, el líder del PP ha defensat la necessitat d'un canvi real a tot Espanya i també a Catalunya. Ha llançat així un dart a Salvador Illa.
7: Va ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Catalunya, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
6: En referència a l'independentisme, diu que s'ha de passar pàgina definitiva.
7: No quiero una Catalunya en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
6: Tot plegat en un acte a Badalona amb el líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, a qui Feijóo ha posat com a exemple per la seva lluita contra la delinqüència i les ocupacions.
0: Qui també s'ha pronunciat avui és Carles Puigdemont. Més d'un any després de la seva última entrevista, el líder de Junts ha assegurat al diari britànic The Sunday Times que quan torni a Catalunya recorrerà al país per escoltar i decidir quins passos seguir. Puigdemont ha dit fa temps que pensa en l'estratègia a seguir, que executarà sempre que els tribunals espanyols, Pau Puig, li apliquin l'amnistia.
8: Sí, Gemma, és el pla de Puigdemont per quan torni a Catalunya, recórrer al país i a partir d'aquí decidir què és el millor per al seu futur polític. A l'entrevista publicada avui al The Sunday Times, l'expresident assegura que si el jutge espanyols li apliquen l'amnistia, tornarà. També assegura que sempre ha estat en contacte amb el seu equip per saber de primera mà què passava a Catalunya.